fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal. A com i fa mal, a com i fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal.

Escuto, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.